Michel Amato es un producto y videojockey francés més conegut com The Hacker, que es va introduir a l'escena del electroclash a principis d'aquest segle. És una Miskit i un altre artista present al Festival Sonar. En aquest cas et posàvem un dels temes de The Hacker, inclòs dintre Laser and Smoke, un treball del 2025. Escoltaves Turbo Rave, un dels temes que ens va delectar en aquest set que va estar presentant-nos al Festival Sonar, que t'estem repassant aquí. I els que també van fer un gran concert en un dels l'escenari principal, el Descobert, no el Sonar Club, però l'altre, que no mencionem per una marca, dèiem, són els danesos Who Made Who. Venien a presentar-nos temes del seu, podríem dir, daytime disco, amb aquest, per exemple, Flying Away With You. Aquí tens la formació Who Made Who, també present al Sonar.

projecte molt i molt interessant és el que ens arriba des de Salrà, des de Girona, una formació anomenada Annie in the Hall, formada per Aina Serena i Jan Cabarrocas. Presentaven el sonar al seu treball Intel·ligència Romàntica, aquest pop electrònic, un treball publicat el 2025 i que incluïa temes tan interessants com aquest Massa Romàntica. Just abans escoltaves una formació de Sheffield, tots uns clàssics de la música industrial que prové d'aquesta ciutat coneguda també per haver parit també els Pulp. Escoltaves un tema dels clàssics Cabaret Voltaire anomenat Nac, Nac, Nac. La curiositat del concert que van fer al Sonar Hall és que temes que, bé, sonen una miqueta com que els hi falta una miqueta de ferro, diguéssim, perquè es van gravar als anys 80 i en aquells moments doncs, la producció era molt diferent i coses que sonaven principalment molt metàl·liques, llavors en aquest directe sonaven molt més gruixudes, molt més planes i molt més ballables. A més, els acompanyava uns visuals increïbles. Per un servidor segurament va ser el millor concert de tot el Sonar, també amb el permís de Prodigy i unes altres llegendes que també van donar un gran concert. Tots els hem posat perquè tothom coneix de Prodigy. T'hem favorit aquí coses potser una miqueta menys conegudes. Bé, doncs, de Annie in the Hall, des de Salrà i des de Girona, ens anem cap a Madrid, on podem escoltar a Paula Montaña i el seu projecte Fuck Normal. Amb aquests temes arribem al final d'aquest Electricitat d'avui. Espero que hagis passat aquí una bona estona repassant aquest sonar d'enguany. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer doncs, haver passat aquesta estona compartint aquests moments. I per Fuck Normal et deixo amb un tema d'electrònica anomenat What You Looking For. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure.